Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Line Dance Show on Corby Line Dancers, un programa que arrenca en el dia d'avui amb l'edició d'enguany, que és ja la número 140, si no vaig mal errat, i en la qual continuem el repàs al que vàrem ballar amb el nostre darrer social, amb el programa que fem habitualment a Ridollats de la Selva. Per tant, sigueu benvinguts, ens retrobem avui en grans coreografies. Welcome you all to another edition of the Corby Line Dancers Line Dance Show with your host, Rafael Corby. Today we continue with a special about our last social. I tenim balls com, per exemple, els que venen a continuació. Sant Lucas, amb la cançó d'en Toby Keith, coreografia d'un servidor, Rafael Corby, tot i que també hi ha el ball de... Peter Metallic amb l'Alison Biggs o un altre d'en Ray Gazzali, el Ghosted en Daniels Poulsen i el Bread and Butter d'en Ross Morgan, que ens acompanya també en el dia d'avui. Per tant, aquesta és la música del dia d'avui.

Així, escoltant aquest clàssic de The Tractors, aquest Shorting Bretton, amb el ball Bretton Butter d'en Ross Morgan, que continua amb el nostre show d'aquest cap de setmana. Next in line, Helen Lark Parkin, Bigger Houses, en la música de Dan and Shay, Chill Factor, de Daniel Whittaker i Hayley Westhead, i també, una altra vegada, Nils Poulsen, en aquest cas, amb el Happy Without Me.

without me. Un ball que s'ha convertit en un dels èxits del Neil Poulsen d'aquesta temporada, categoria Improvers, aquest Happy Without Me, amb la música del mateix nom d'en Declan J. Donovan, que n'és l'artista. Seguim i ho farem amb aquest ball d'autor desconegut, Stop Crying, música de Toby Keith. After that, Peter Michalnik, Once Again Without Us, Travis Street, and the classic Clickety Clack, tot un clàssic del line dance, i el ball d'en Shane McKeever, que me'n dieu, d'aquest fabulós Seasons.

Amistat en Seasons, un tema del 2023, aprofitat per fer la coreografia aquest agost de 2025 per en Shane McKeever, un ball d'intermedis. Seasons es diu aquesta coreo. Seguim el Line Dance Show. We'll continue with the Line Dance Show, corbylinedancers.cat is our website, so you're welcome to visit us anytime you want. And the next choreo is a very beautiful one by Gregory Danfois and Guillaume Richard. Love Me to Heaven. Aquesta és Love Me to Heaven, un dels èxits de la temporada, amb en Gregory i en Guillaume. Després recordem amb en Roy Hadi Sobruto i d'altres, en Raymond i molta altra gent més, el Hold Me Now i el 2x2 d'en Derek Robinson. També un clàssic a casa nostra.

Recte final de l'espai d'aquesta setmana del Line Dance Show en Corby Line Dancers, un Line Dance Show que ens ha portat aquest tema el Doctor Doctor dels Masters in Light. The Wedding és una coreografia de Lee Hamilton i el clàssic Live, Love, Love, West d'en Rob Fowler.

0: Cotton Fields Angel, my own choreography, Improvers, with the music by Country Angel, IA. Intel·ligència artificial, veritat, amb Country Angel i aquest Cotton Fields Angel. Per acabar, ho fem amb Lighter, de Kyle Alessandro, i aquest ball d'en Shane McKeever, que es diu Feel the Spark. See you next week. Dance it next week. Veiem la setmana que ve amb el Linden Show de Corby Line Dancers. Ciao.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.